0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Biquini, biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: make it worse.
1: T'has aturat avui?
2: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
3: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branc, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa a mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

pas de manual, pots parar de fingir que et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corredor.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

Escoltes i cas. Yo, yo, yo, yo. I'm a ex-crash out, ex-emo.

estiu. Escolta i cant.

0: Somebody to Everybody, el nou rumb musical de la Paula, Paula Jornet, oferint les primeres pistes al nou disc que sortirà el pròxim 16 d'octubre.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Què tal? Molt bon dia a tothom. 9 i 3 minuts d'aquest dilluns 24 d'agost. I aquí som un matí més d'estiu compartint la millor música d'ICAT des de la ràdio, l'FM, o també per internet, ICAT.com.

0: ICAT, a l'FM, a l'app i a 3CAT.
1: Get them.

0: viure dins de mi.
1: Cora, des de Tossa de Mar, fent capbussades a les aigües de les nostres cales amb aquest homenatge que fa als estius a la Costa Brava. I com es nota, la Mati Chiran en aquesta cançó Animal de les...

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les 9 temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: ICAT.
2: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca. ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme del mar que les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
0: Escoltes i cas.

presentant des de Cap amb alegria el dilluns amb una altra cançó amb el personal intransferible toc, Mama Duixa. El pròxim 18 de setembre el tindrem fent brillar la seva música en directe al Mercat de Música Viva de Vic. Això continua amb Chloe Bailey, la veu protegida per Beyoncé, volant alt per si mateixa amb el Better.

cançons que són com un raig de sol, Jesus Jackson amb el Running on Sunshine. I mira, parlant de les bones sensacions, aquesta època de l'any ens quedem ara amb un dels himnes imprescindibles dels Zoo, el seu estiu que tantes nits de glòria ens ha donat...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Judici. Doncs let's go, aquestes setmanes que ens queden de l'estiu amb el ritme de la 31 fam. Aquest dijous seran a la Festa Jove de Pineda de Mar i també el divendres concert de 31 fam a l'Acústica de Figueres. Gairebé 3 quarts de 10 del matí, família Dicat, això continua amb l'energia festiva de Saxeni i Sidoní. La boira

0: Georgia Smith, la que diuen és la Triana de la generació Z, redefinint la fórmula del seu èxit amb el What's Done is Done. Senti les 10, rumbejant també el dilluns dedicat amb els Catarres.
1: Ja comença.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.
2: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis.

Quin lloc ara ho passaràs aquest divendres amb el concert de la Ludwig Band a la Festa Major de Sant Vicenç de Torelló, o també, si ho prefereixes, seran el grup d'Espoll el dissabte a l'Acústica de Figueres. 10 i 4, de la millor manera seguim posant ritme i color el dilluns amb Taylor.

Albert García, altre cop contagiant-nos amb el ritme de les seves cançons en català. I anem a Icatxa, calentant motors pel concert el pròxim 10 de setembre al Palau Sant Jordi de la parella argentina Catriel i Paco Moroso.

0: trenca mai.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica, el festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.

Un dia normal, potents rescats de guitarra i cat amb l'energia d'Axel Elba. I sense parar ni moment, diversió ara imparable amb el ritme de Wineta i Julieta.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, App i 3CAT. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, App i 3CAT.

Talent no li falta, eh, Maria Jaume? Una de les veus més en forma de casa nostra amb Festa i Drama. I més Festa de la Bona i Cat en mans a Calvin Harris. Això és Satisfy.

0: Almost Monday, des del sol de Califòrnia, amb aquesta cançó delicada de nom, però explosiva, de sensacions.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Últims, gairebé cops de cua d'aquesta hora, amb la banda de rock en majúscules de casa nostra, els divertits i molt ben avinguts, d'en Peralbo i el Comboi.

optimisme i ganes de compartir una cançó, que ens recorda que els millors moments són sempre aquells que gaudim, vivim amb bona companyia. La nou bloc musical del dilluns, que abans s'ha dedicat en plena forma, on fire, com ens diu en aquesta cançó, Louis Tomlinson.

batxeteta romàntica amb el Somia Truites i un rajola fent-nos volar la imaginació i animant-nos a no deixar mai de somiar. Més cançons aquí, amb l'esperit ara festiu dels quilòmetres zero.

0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica, el festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost, a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra, a ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.
1: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
2: Hola a tothom.
1: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
3: Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.

0: Una mica de So Clàssica i Cat, fent una ullada al passat amb la música de The Prey. Aquesta cançó amb la que ens van ajudar a salvar vides amb el How to Save a Life.
1: Activa el mode estiu. Escolta i Cat.

Celebrant des de cap les coses senzilles amb aquest parell de germans que ens tenen el cor robat, la música dels Ginestar, donant entrada ara a l'ambient relaxat i sensual que transmet amb aquesta cançó el talent de Maceu.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. ICAT. T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

una mica de màgia musical aïcat amb aquesta patxeta romàntica dels Flashy Scream. Imagina, encara aquest dilluns, sense escoltar una d'aquelles que s'enganxa de mala manera. Aquesta dels Sunderland.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

Costa Daurada, escenari d'aquest reggaeton de l'Uri Santa Fe i l'Amliqui, i una mica de combustible abans de les 12 amb el Sodens de Aloki, J-Lo, Jennifer López. Això és Everything's Fine. Everything's Fine.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: ICAT celebrarà els 40 anys de Sopa de Cabra, oferint-vos el concert que faran a l'Acústica de Figueres.
2: Camins, vora les estrelles.
0: Nascuts entre Blanes i Cadaqués, el grup liderat per Gerard Quintana és una de les bandes més icòniques del rock català, que sobretot va triomfar als anys 90. I aquest any celebra 4 dècades sobre els escenaris amb una gira per tot el país, que aquest cap de setmana farà parada a l'Alt Empordà. Paren.

0: si els voleu anar a veure en directe, heu de saber que és dissabte el concert a les 11 de la nit a l'escenari principal de l'Acústica, la Rambla de Figueres. Però si no hi podeu anar, a les 11 de la nit també podreu connectar a Micat per seguir-lo i cantar una de les bandes sonores més icòniques de Catalunya. I una hora abans, de 10 a 11, especial nota de veu amb en Frank Lluís Giró i l'Aina Ostrella. El concert de la Sopa de Cabra serà un dels més destacats de l'Acústica d'aquest any. Aquesta setmana us acabarem de desgranar al Cardell, però, per exemple, hi podreu trobar aquest any a l'Acústica Buos, La Fúmiga, Alosa o Dan Peralbo i el Comboi. I parlem ara de literatura i de bones notícies per la literatura en català, perquè l'any passat es va batre el rècord de traduccions de llibres escrits en català a altres idiomes. Van ser un total de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. De fet, aquesta xifra ha anat creixent els últims anys, sobretot des del 2019, quan es va superar per primer cop la barrera de les 300 traduccions. Així ho valora a l'escena la directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, Izaskun Arretxe.
1: Certament hi ha hagut un creixement sostingut des de fa ja molts anys i creiem que és boníssim, però també pensem que encara ens falta molt per tocar sostre.
0: El castellà és de lluny l'idioma al qual es tradueixen més llibres en català, seguit de l'italià, el portuguès i el francès.
1: És molt important que no només hi hagi un sistema literari industrial que velli per la internacionalització de la literatura, sinó que la internacionalització passa per molts altres llocs. Per començar, per les universitats. A les universitats hi ha molts llocs on es fa docència de català. En aquests llocs es transmet coneixement per la literatura catalana.
0: Els grans clàssics com Mercè Rodoreda o també Albert Sánchez Piñol són els que van obrir camí fa uns anys, però últimament el pes de les traduccions són la literatura infantil i juvenil i també la descoberta de grans noms que fins ara havien passat desapercebuts a nivell internacional, com per exemple Montserrat Roig.
1: Hi ha tot un corrent de nous clàssics que es redescobreixen amb ulleres del segle XXI, i el cas més paradigmàtic és la Montserrat Roig. La Montserrat Roig no tenia traduccions i ara mateix és el gran fenomen en traducció internacional. D'una banda, hi ha els nostres autors que sempre s'havien traduït, que es continuen traduint, i després hi ha els nous fenòmens i nous autors que estem redescobrint també aquí, interpel·len a un públic del segle XXI d'una manera molt directa.
0: Els dos llibres més traduïts des de principis de segle són La pell freda, d'Albert Sánchez Piñol, i El monstre de colors, d'Anna Llanàs. I l'agenda de concerts d'aquest inici de setmana ve marcada sobretot per les festes de Sants. Avui hi trobareu Fades.

0: I també la llum. Serà a partir de les 11 de la nit a l'escenari dels Castellers de Sants, a la plaça Sant Climent, just al costat de l'estació de Sants. Per cert, que les festes de Sants avui s'entreguen els premis dels guarniments dels carrers. Tot això també amb un programa musical aquests dies, que aquesta setmana hi trobareu Al·lèrgiques al Polen, Bons Nois, Les que faltaven i Miquel del Roig. I acabem amb un apunt de dansa. Avui a Riudaura, la Garrotxa arrenca el 15 metres quadrats del Festival Internacional de Microdansa Itinerant. El gruix de la programació serà el cap de setmana, però avui és la benvinguda del festival amb la companyia Última Vèrtebra i també podreu veure l'espectacle Brutes de Teresa Roca i Anaïs Prat, que estaran en residència aquesta setmana al 15 metres quadrats.
1: Escolta i cant.

El Ritme Furiós, des de Tarragona del Sodi, reivindicant un cop més el rock de guitarres i relaxant la cosa dels pròxims minuts amb la nova i jove promesa del pop, Sofia Càmera.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
3: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

festes i que el que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

Sentint Aïcat, el batec d'aquests xecs amb l'elegant ritme bombap de Pujol i Lluc. Doncs coses, seguim endavant amb el talent eufòric de Llum, connectant amb l'esperit olímpic dels Jocs del 92.

tot de tirant. Aquí teníem el nou capítol més Aneus i Croquer de la Xuls i el camí musical del dilluns, que continua endavant, Jessica, amb la música ara de Ponent de Neptú.

0: dilluns, però contents, eh? Que hem de recuperar una de les cançons més optimistes i positives de la història de la bona música. El celebrat Happy de Pharrell Williams.
1: Escoltes i cas.

0: sempre és un plaer conèixer nous artistes, i més encara, si tenen tant de talent com ella, Mimi Web, arribant a les nostres vides amb cançons com aquesta Girls Know.
1: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica, el festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost, a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra, a ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Déu-n'hi-do, eh? Quin sacseig, quina alegria porta G-Sits, dels DJs més prometedors de l'escena electrònica americana. Aquí el teníem, sobat de Ritme d'Empenta amb el Car Clash.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: Anem posant rum a la una, amb la Black Music i el tema funky de Petit Ibèric.

so de les onades de les nostres cales, amb el ritme de Cora des de Tossa de Mar. Vinga, que no s'ha dit que és dilluns, ens atrapa el so House des de Noruega de Bausa. Lose Myself.

Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

i al bàndol. Tu el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I s'envio contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Cat torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: FICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT. La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: Escoltes ICAT.

0: estius. Escolta i cant.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

costes i que el que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.

0: Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
1: A la meva esquerra...
0: Remi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. A ICAT, l'estiu sona diferent.

Escolta Zicat. Yes, I'm gone.

0: sobretot per les festes de Sants, avui hi trobareu fades. I també la llum. Serà a partir de les 11 de la nit a l'escenari dels Castellers de Sants, a la plaça Sant Climent, just al costat de l'estació de Sants. Per cert, que les festes de Sants avui s'entreguen als premis dels guarniments dels carrers. Tot això també amb un programa musical aquests dies, que aquesta setmana hi trobareu Al·lèrgiques al Polen, Bons Nois, Les que faltaven i Miquel del Roig. I acabem amb un apunt de dansa. Avui a Riudaura, la Garrotxa arrenca el 15 metres quadrats del Festival Internacional de Microdansa Itinerant. El gruix de la programació serà el cap de setmana, però avui és la benvinguda del festival amb la companyia Última Vèrtebra i també podreu veure l'espectacle Brutes de Teresa Roca i Anaïs Prat, que estaran en residència aquesta setmana al 15 metres quadrats.
1: Estiu. Escolta.

0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica, el festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost, a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra, a ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: clar la intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Avui tenim clàssic. Avui revisitem un disco sencer. Pista de fusta cada tarda i Català Ràdio. Queda amb Miqui Puig els plats. A les 8, de dilluns a dijous. A migdia ja som streaming i sempre que ho desitgis a 3Cat Cultura. Baixa't l'aplicació per mòbil o tauleta i gaudeix d'aquest so vellutat i bonic. El disc clàssic és revisitar, conjuntament amb vosaltres, una col·lecció de cançons agrupades en el terme àlbum. Ja ho saps, és allò de revisitar un disc, comentar-lo i invitar-nos a que demà el sentiu sencer sense la meva xàxera. Avui som a 1996. El disc és recopilatori i varis artistes ens regalaven aquesta compilació anomenada Red Hot and Rio. El disc s'obria amb Moni Marc, el teclista dels Beastie Boys, i aquest Use Your Head.

el Red Hot en Rios el disc d'avui, i per situar-te, explicar-te que Red Hot Organization era una organització sense ànim de lucre destinada a ajudar la gent amb el virus de la sida. Havia començat a l'any 92 amb un disc anomenat Red Hot and Dance. Red Hot and Blue, perdó, amb músiques d'artistes d'arreu del món que compilant ajudaven

Britney i Bob Dylan estaven en el seu gran moment. Tornaven a estar dalt de tot, després de que Missing fos un hit del món. L'organització Red Hot recabava Rio perquè, evidentment, el continent brasiler era un lloc ple de gent. Sense recursos i on el SIDA feia molt de mal a l'any 96 també, Red Hot ha tingut versions de country de George Gershwin, la de Dance, una de les més favorites de l'any 92, però aquest CD de l'any 96, a casa ens el sabem de memòria. Escoltes el clàssic del Pista de Fusta, som el 1995, Bonnie Mark, Everything But The Girl, però és que ara agafa't els machos perquè George Michael i Astro Gilberto pujant els octans amb una nova versió del Desafinado. És el clàssic del Pista.

0: L'àlbum d'avui és Red Hot on Rio. L'organització Red Hot recopilant músics, artistes per la cera. George Michael i Stu Gilberto, desafinado.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del Pista de Fusta.
0: En el moment també artistes eren de moda. PM Down van tenir la sort de col·laborar amb Flora Purim i Aerta. Non-Fiction Burning. Els noms es van succeir. Són varis artistes i hauràs de prendre nota.

quina manera PM Down, els rappers psicodèlics, s'apoderaven dels samplers de Fora Purim i de les percussions d'Ayrton Morera. El repertori era clàssics, cançons inspirades en Brasil. Sobretot molta solidaritat. Alguns noms potser ja no estan de moda, però tu imagina't com el Boy from Ipanema. És senzillament una revisió del Girl from Ipanema, canviant de gènere i fet per la deessa Crystal Waters. Ets el clàssic d'avui, Red Cotton Rio.

0: Tot lligava. Crystal Waters s'emportava la noia d'Ipanema, li canviava el sexe i la batejava com The Boy from Ipanema. Jobim, Gimbel i Moraes escrivien la cançó, que ara servia per ajudar les víctimes del SIDA. Un gran disc clàssic avui col·laboratiu amb aquella pàtina que sempre ha tingut la música de ball, de ser més inclusiva que altres arts.
1: Vespre de clàssic a la pista de fusta.
0: Un dels moments més celebrats del disco és aquesta animalada, ritme de bolero que es marca Maxwell.

el millor de Rec Hot en Rio. És que tot quadra i les col·laboracions seran increïbles. Segurança, també coneguda com Securicity, està escrita per Stuart Matheman, el que és el mateix, l'home darrere el projecte de Sade. Sade 2 és la cara coneguda, però Matheman és potser el braç executor en la història musical. També en aquesta versió, Vinicius Cantuari tocava la guitarra. Músics brasilers, músics d'arreu del món, units per ajudar les víctimes del SIDA, Cesària Évora, Caetano Veloso i Ryuichi Sakamoto. La constel·lació d'estrelles és enorme en aquest disco. Eu preciso perdonar.

0: més meravelles d'aquest disc anomenat Red Hot on Rio, que avui és el clàssic, el cello, Jacques Morel-en-Bond, col·laborador habitual de Jovín. Arthur Lindsay composant la cançó, el guitarrista americà Marc Ribot col·laborant, i les veus de Cesària Évora, Caetano Veloso, amb un arranjament de Ryuichi Sakamoto. El disc es diu Red Hot on Rio, és de 1996, i t'aconsello sentir-lo demà, sense la meva xerrameca.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del pista de fusta. El clàssic del pista de fusta.
0: Red Hot on Rio, Incógnito i Omar amb Mana Karam. Des d'Anglaterra, fent les aguas d'Imarso.

0: l'organització Red Hot, ajudant amb malalts de sida i arribant fins al 2024 amb Trança, un disc ajudant la gent amb problemes per haver canviat de sexualitat. Water to Drink, Incognito Omar i Anna Karam. Un recopilatori que no t'acabes, un recopilatori pre d'artistes d'arreu del món fent un repertori absolutament genuí i bonic. Milton Nascimento ens demana que ballem amb ell.
1: Et presentem el clàssic del Pista de Fusta.

Milton Nascimento, ell col·laborava amb una cançó pròpia. Ell posava Dancing al mig d'aquest recopilatori per ajudar les víctimes brasileres del SIDA. Reverència perquè arriba el mestre Jovim, encara era viu, i es va veure amb cor de gravar amb tots els seus col·laboradors, i Sting. How sensitive...

0: imatges.
1: L'alineació completa fa fredat. Ron Carter al baix. Els Morellen Bau, la família Jovin tocant guitarres, cantant amb el pare. I el mestre amb les ulleres. I la seva manera de frasejar. Acompanyats amb peix bullit de l'estinc. Els noms de Red Hot en Rio, repeteixo, són enormes. El disc, el 96, a mi m'acompanyava dins del meu menut. Twingo. I me la sabia de memòria. A stone, it's the end of the road. It's a little alone. It's a sliver of glass. It's a life, it's the sun. It is night, it is death. It's a trap, it's a gun.

0: Marisa Monte i David Byrne fent Les aguas de marzo, els duets Antonio de Ellis, de Carlos Berlanga i d'Anna Belén també podrien ser.
1: And now for my next number I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del Pista de Fusta,
0: la meva favorita de tot el disc.

0: Aquest és l'increïble Maixambrat, que amb dues peces de Jovim, els grans Stereolab i Herbie Mann, es prenen el One Nota Samba, la samba d'una sola nota i el surfboard.
1: Et presentem el clàssic del Pista de Fusta.
0: El surfboard, aquella altra animalada també de Jovim, que havien fet artistes arreu del món. El repertori de Red Hot en Rio gairebé s'ha entrat en els 60 per posar tot el dia. Stereolab i Herbie Mann, més artistes del Red Hot en Rio.

Stereolab i Herbie Mann, el Surfboard que Roberto Menescal gravava per Elenco, posat al dia en Head Rock Red and Trio. El clàssic d'avui, que has de tornar a sentir demà, sense Miqui Puig. Un rei del dub, fent un dub sobre la mítica Black Orpheus. En Matt Professor, fent el Black Orpheus dub. Ets a la pista de fusta i avui tenim clàssic de 1946. Red Hot and Rio.

una organització nascuda el 1988 per John Carlin, fundada a Nova York, anomenada Red Hot Corporation. Ajudava víctimes del SIDA, artistes. La saga s'ha extès fins a l'any 2024, que se'n va fer la darrera entrega. Red Hot, a l'any 96, reunia el millor dels músics d'aquell moment, i gent com Matt Professor es berenava el Black Orpheus amb un dab. També el Maracatu Atómico de Chico Sin Sin a Seu Zombie i DJ Soul Slinger feia cremar la pista.

Atómico, una peça dels 60, plena de psicodèlia, que l'any 96, amb les veus de Chico Science en el zumbi i l'arranjament absolutament passat de voltes, DJ Soul Singers posava la part més moderna i arriscada d'un disc clàssic que es diu Red Hot on Rio. Som a l'any 96, artistes brasilers fent repertori per sacsejar malucs i consciències, ajudant a les víctimes del SIDA. Fum, Nalata i el seu sambadroma. L'homenatge dels blocos, els trios elèctricos i la samba de carrer.

La pista de fusta sempre busca músiques boniques perquè els nostres oïdors... gaudeixin. I quan fem el disc clàssic, volem que tot quadri. Avui era un disc de consciència. Avui era la música de Red Hot and Rio, el que és el mateix, ajudar víctimes del SIDA a través de cançons. Recordeu de sentir el recopilatori sense la meva veu. Avui són molts artistes. I el disc l'acabem, no amb la darrera cançó, però sí amb l'última que ens hi cap. Amb el mestre, amb el ministre de Cultura, Gilberto Gil. Refazenda tanca el clàssic d'avui. Recordeu que la pista hi és cada dia. I que el clàssic és un privilegi de tenir una missió com la nostra. Miqui Puig, els plats, et diu gràcies. Sigueu feliços, balleu.

0: clàssic a la pista de fusta.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic de la pista de fusta.

0: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des d'ICAT, dedicat a la revolució, arriba l'hora del cel obert.

0: al·lucinant que avui ens hem aixecat guerreros i hem decidit fer un programa absolutament antisistema i antipoder. Que n'estem farts ja de que ens prenguin el pèl i ens estafin econòmicament i emocionalment també. Estem en un món dirigit per autèntics analfabets fent polítiques que només beneficien els de sempre, els que estan a dalt. I per això, des d'aquí al cel obert, diem lluita contra el poder.
1: Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

0: yo, check this out, man.
1: Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
2: Future of Public Enemy gotta
3: fight the power, man. Oh, Public Enemy, aquesta cançó que la van fer per una pel·lícula extraordinària de Spike Lee, si no recordo malament el seu debut, el Do the Right Thing, amb aquella escena final de la baralla al local italià amb el John Turturro. Boh, increïble. Igual que és increïble aquesta cançó i el seu crit a lluitar contra els poders institucionals que ens volen subjugar. I el programa d'avui anirà d'això, d'himnes militants i combatius, del qual en tenia un grapat el bo del Bob Marley, com per exemple aquesta crida a aixecar-se i defensar la dignitat d'un poble.

El Get Up, Stand Up, que per cert és l'última cançó que Bob Marley va cantar en directe el 23 de setembre del 1980 a l'Stanley Theater de Pittsburgh, Pennsylvania. Què, no ho sabíeu això, no, home? Que aquí ens documentem, cony, que som al cel obert, la ràdio inquieta. I mira, avui estem inquiets, perquè totes les cançons les hem triat perquè sortiu al carrer i comencem a reivindicar un món una mica més empàtic, just i igualitari. O sigui, anar en contra d'aquestes empreses anònimes que ens volen matar en nom de la democràcia.

Killing in the Name, els Rage Against the Machine, del seu disc homònim del 1992, amb aquest eslògan tan definitiu de Fuck you, I won't do what you tell me, que et follin, no penso fer el que em dius. Bueno, després diu Motherfucker, però això és ja una altra pel·lícula. Va, vinga, i d'aquesta peça, inspirada en la brutalitat policial i la pallissa al Rodney King a Los Angeles, passem a una de les més grans, si no la més gran de totes, Nina Simone, una icona dels drets socials de la comunitat afroamericana, que en aquesta peça ni més ni menys que contesta el Revolution dels Beatles, i de Lennon en particular, dient que per aconseguir finalment canviar el sistema hi ha d'haver la destrucció definitiva del mal.

La gran Nina Simone i el seu Revolution en aquest cel obert ple de cançons que criden a la revolta de manera desacomplexada. Com, per exemple, ho fa la Tracy Chapman en el seu disc de debut, el més conegut, i que aquesta cançó que va fer quan tenia només 16 anys, en el que parla de l'apatia dels seus companys de col·legi davant les injustícies socials. Això es diu Talking About a Revolution.

Talking by a Revolution, el segon single del disc de debut de la Tracy Chapman, que la va catapultar a un estrellat que ella després ha rebutjat, mantenint-se en un segon terme la resta de la seva trajectòria, fins al punt de deixar de tocar en directe i sortir als escenaris de manera molt, però que molt esporàdica. Si parlem de militància i música, hem de parlar de Billy Bragg. El Bart de Barking és un home que mai ha amagat les seves tendències esquerranoses i la seva lluita contra la injustícia. Una de les seves cançons més recordades és aquesta defensa aferrissada de la lluita sindical contra l'Anglaterra thatcheriana. Això es diu There is a power in a union.

0: El diner només parla de diner, i el dimoni del dimoni. Però qui parla de la pell i dels ossos? O de consolar les vídues, donar llum als nens? Només hi ha poder en la Unió. Billy Bragg, reivindicant a la classe treballadora en aquest cel obert ple d'himnes militants i revolucionaris que no podia deixar de banda el gran Víctor Jara, aquest màrtir de la revolució xilena assassinat de manera cruel a l'Estadi Nacional de Santiago pels militars comandats pel cabró del Pinochet, perdoneu l'expressió, i que malgrat la seva curta vida ens va deixar himnes dedicats a la igualtat social i la resistència com l'opressió. Per exemple, aquest de Salambrar.
1: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto

0: que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
1: A desalambrar, Víctor Jara, amb aquesta peça que de fet no és seva, sinó del Daniel Viglietti, un altre cantant de clara convicció política i social provinent de l'Uruguai. Va anem ara amb Sam Cooke, un dels primers artistes afroamericans que van trencar la barrera racial i van aconseguir un èxit que ell va aprofitar per reivindicar les seves arrels, inspirant-se en tots aquests hotels on intentava dormir quan feia gires i que el rebutjaven pel color de la seva pell. Ell ho tenia clar, però algun dia arribaria el canvi.

A Change is Gonna Come, Sam Cooke, en la seva vessant més militant, el qual explica que es va inspirar després d'escoltar el Blowing in the Wind de Bob Dylan i també el sermó de Martin Luther King, el mític I Have a Dream. Va, vinga, abans de posar la pausa, posem a la Pati, que la Pati sempre ve de gust, sobretot quan parla d'una cosa tan òbvia i que a vegades oblidem de manera imperdonable, que la gent, el poble, quan vol, té molt, però que molt de poder.

People have the power! Que la Patty va escriure amb el seu marit, amb el Fred Sonic Smith, mentre pelaven patates, tu, un dia sopant, bueno, sopant, fent, preparant el sopar, i de sobte els va venir aquesta frase, People have the power, que va ser com la guspira per fer aquest himne repetit arreu del món quan es tracta de reivindicar el poder de les masses. Qui tenim aquí? Home, tenim el gran Edwin Starr, eh? Un dels grans de la música soul i de la Tamla Motown, en la seva vessant més tardorenca, i que ens va regalar aquesta crida contra la guerra i la indústria armamentística. Això es diu War.

0: el Ward de l'Edwin Starr, que potser coneixíeu en la versió que va fer en Bruce Springsteen i que tocava gairebé de manera compulsiva en multitud de les seves gires. Què anava a dir? Que al final no he fet la pausa, no? Mare de Déu, senyor. És que quan m'encenc, nen, m'encenc.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb geografia, història i cançons militants i compromeses. I no podíem fer un programa així sense posar alguna peça de la història de la nostra música, especialment enfocant-nos en la nova cançó i el seu compromís contra la dictadura franquista. Aquí tenim el gran Lluís Llach i aquesta és la seva cançó sense nom.

Bona, a mi m'és burron aquesta cançó. Puf, és que a més és tan vigent, no? Perquè és que es podia haver cantat perfectament l'1 d'octubre mostrant-nos un cop més que la història és cíclica i que les armes mai tenen la raó. Bueno, va, que se m'acaba el temps i vull ficar un parell de cançons més. Per exemple, els Clash, un altre exemple de grup militant, i aquesta cançó del Combat Rock, l'últim disc de debò dels Clash, publicat el 1982, i que va ser el seu primer single. Un crit a saber els teus drets i exercir-los contra l'abús de poder. Know your rights. This is a public service announcement.

Know Your Rights. Aquests drets que, segons els Clash, són el dret a no ser matat, el dret a tenir diners per menjar i el dret a la llibertat d'expressió. Va, vinga, que plegarem ja per avui i ho farem amb una altra peça absolutament imprescindible per entendre la lluita dels drets humans, sobretot a la convulsa època de final dels 60 i que amb el Black Power va intentar trencar el racisme inherent de la societat americana.

En Gil Scott Heron, que ha sigut tan amable com per deixar-nos encara 3 minutets extra de programa i poder fer-lo cap i cua. Si heu començat amb el Fight the Power dels Public Enemy, acabem amb un altre Fight the Power, en aquest cas dels Isley Brothers. Amb aquesta peça militant, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serra en la documentació i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, a la sintonia d'ICAT FM. Començat amb aquesta cançó que es diu Que bonic, de la Ludwig Van, és el seu últim senzill, i bonic serà el programa del dia d'avui. Ja us ho aviso, perquè hi ha una selecció, girarà molt al voltant de la figura de Jeff Tweedy, de Wilco, i de coses en paral·lel que han anat fent últimament. La veritat és que hi ha hagut molta producció per als fans de Wilco, a banda d'haver-los pogut veure en directe aquest estiu al Festival Alma, doncs, a banda d'això hi ha hagut molta cosa publicada, i a l'aparador avui en posarem unes quantes. Però d'entrada, noves cançons per un senyor al que sempre li seguim la pista de prop, que és Ferran Palau.

2026 no sortirà l'àlbum, es dirà Aniversari Feliç, i de moment ja hi ha un parell de singles publicats. El primer és aquest que heu sentit ara, Que no plogui tan fort, i el segon, aquest, Tan feliç.

sempre molt atents a totes les coses que fa Ferran Palau, ja des de l'època dels Anímic, que va ser la seva primera banda, banda que vam poder veure fent un tema l'altre dia en el concert de la festa d'aniversari del concurs de maqueta Sona Nou, ja que van ser un dels guanyadors, i des d'aquella època que sempre seguint la pista amb aquesta sensibilitat tan especial que desprèn Ferran Palau. Hi haurà nou disc, com us deia, aniversari feliç ben aviat. I per anar introduint-nos ja en aquest ressò de música americana que avui protagonitzarà l'aparador del programa, nou àlbum per una noia que arriba des de Madrid, que està amb un segell català, com és Great Canyon. Ella es diu Juana Everett.

Juana Everett. Això és un single, de moment té poques coses publicades, un primer disc del 2021 i després algun EP, i aquest últim single que es diu One Million Dollars. De fet, avui cap al final del programa, ara entrarem ja en terreny de Jeff Tweedy, Wilco, etc, etc, però cap al final del programa, si tenim temps, escoltarem algunes bandes espanyoles i catalanes que també aposten per aquest so tan americà o de l'americana, el que abans s'anomenava com a country, però després va derivar cap a altres aventures, diguem-ho així, de l'evolució del country cap a aquest nou segell d'americana, que ja fa molts anys que s'estila. I, de fet, un dels seus grans representants, evidentment, és Jeff Tweedy. Jeff Tweedy és el cantant vocalista dels Wilco, però des de ja fa temps, doncs, crec que la seva creativitat és tan desbordant que necessita fer escapades en solitari. La última, un àlbum que es diu Twilight Override, del que avui n'extraiem tres peces, és extensíssim, té 30 cançons, farem un resum, les tres favorites del programa són aquestes.

Primera de les tres cançons triades, Secret Door, es diu aquesta cançó de Jeff Tweedy d'aquest últim àlbum que ha publicat, insisteixo que amb 30 cançons s'ha de dir que s'ha de tenir una creativitat desbordant quan estàs al capdavant d'una banda com Wilco, que a més aquest any també ha tret disc, ho ha fet gira, i que et quedi temps doncs, per fer un àlbum amb 30 cançons. Això vol dir que tens cançons per donar i per vendre. Un disc que en el format així físic és triple, en el digital doncs, ja sabeu, anar comptant cançons una al darrere de l'altra, i és un àlbum en el que, més enllà del que seria aquest segell personal de Jeff Tweedy amb els Wilco, doncs diguem que deixa anar moltes altres coses, com sentit de l'humor, com ganes de fer coses que s'apartin una mica del que seria doncs la seva cara més visible com a cantant de Wilco. Aquesta segona es diu Parking Lot, extreta d'aquest nou àlbum de Jeff Tweedy que es diu Twilight Override.

es desprèn una llibertat creativa espectacular. Jo crec que molt en aquesta necessitat dels artistes que formen part d'una banda de tant en tant fer coses en solitari. Ho hem vist amb moltíssims artistes i ho seguirem veient amb molts artistes. No vol dir que abandonin, evidentment, el seu projecte principal, però que de tant en tant necessiten fer, doncs, com coses a part per donar allò, llibertat absoluta a la creativitat. I a vegades són àlbums que tampoc no busquen una repercussió comercial, malgrat que Jeff Tweedy està fent gira també amb aquestes cançons en solitari. Un tipus que no deu parar mai per casa. Amar Barati és l'última de les tres cançons que us he triat, malgrat que seguirem amb sonoritats voltant a la figura, o en aquest cas a la banda de Wilco.

Us recomano que li feu una escolta exhaustiva. Insisteixo que són 30 cançons, us podeu tirar tota una tarda per sentir l'últim treball de Jeff Tweedy. I, paral·lelament, doncs, dos membres també de Wilco, com són Pat Sampson i John Stirrett, també tenen un projecte paral·lel que es diu The Autumn Defense, un projecte que a mi, la veritat és que m'apassiona. Hi ha un EP publicat per The Autumn Defense que es diu, concretament, és un títol llarg, I'll Take You Out of Your Mind, i amb cançons meravelloses com aquesta. Això es diu The Ones.

us presentava aquestes cançons com un EP, la veritat és que a vegades la velocitat a la que passen les coses a mi em supera. I abans un estava acostumat a que li arribaven fulls de promoció, ara no, ara t'has de buscar la vida. I mentre us estava parlant de l'EP, doncs resulta que aquesta setmana ja s'ha publicat l'àlbum complet. Un dia d'aquests el posarem a l'aparador. Es diu Here and Nowhere, i a més han tingut temps també per publicar una cançó de Nadal, un Christmas, que es diu Please Come Back to Me. Definitiva, és un no parar de coses entre Wilco, Jeff Tweedy, The Autumn Defense i tot el que vulgueu al voltant d'aquesta meravellosa banda. Per tant, si en sou fans, heu d'estar contents perquè hi ha moltíssimes coses. Per exemple, també en aquest 2025 s'ha publicat un disc que recull diversos directes de Wilco. Es diu Wilco Live Blue, i hi ha doncs, enregistraments que estan fets des de Brooklyn fins a passant per Chicago i diferents escenaris nord-americans. Aquí teniu el Hell is Chrome enregistrat en directe des de North Adams el 29 de juny del 2024.

en directe el Helix Chrome de Wilco des d'aquest àlbum publicat en aquest 2025. Però és que la cosa no acaba aquí, eh? Hi ha disc de Jeff Tweedy, disc d'Autumn Defense, disc de Wilco en directe, d'enregistraments fets a la gira el 2024. Hi ha una versió Extended Edition, que se'n diu, d'un àlbum original i brutal que es va publicar el 2004, que és el Agost Is Born, que també, doncs, amb aquesta versió extesa, diguem, s'ha publicat en aquest 2025. I per acabar-ho d'arrodonir, també hi ha hagut àlbum dels Wilco, que és aquest de One Love, també amb una versió extesa que inclou coses meravelloses, com per exemple aquesta versió del Cruel to be Kind de Nick Lowe, que la canten Nick Lowe i Wilco. Això és d'unes iTunes Sessions. Meravella de cançó, meravella de col·laboració entre Nick Lowe i Wilco.

el somni humit de qualsevol fan de les dues bandes, en aquest cas de Wilco i de Nick Lowe. Aquesta cançó, el Cruel to Be Kind, la vam poder sentir en directe al Feroe, al Festival Feroe, al Poble Espanyol. Cruel to Be Kind és de iTunes Sessions, està inclosa dins d'aquest The World of Expanded. I anem amb una de les grans cançons d'aquest àlbum, que és l'últim que han publicat els Wilco. Això es diu Art of Almost.

Doncs recorregut avui a través de les sonoritats de Wilco, Jeff Tweedy, The Item Defense, Wilco en directe, Nick Lowe i Wilco, i després Wilco en solitari, bueno, en aquest cas, Wilco com a banda. Us deia que si em sobrava temps, si em queden uns 10 minuts, doncs us posaria algunes bandes espanyoles, catalanes, que també sonen molt americanes. Uns d'ells són de Cantàbria. Es diuen Los Del Tonos i tenen nou single. Això es diu El Futuro.

irreductibles, los deltonos amb la guitarra i la veu d'Hendrik Roeber des de Muriedas, això és al costat de Santander, Cantàbria. I una altra dona que sona i molt americana és la Joana Serrat des del seu últim àlbum, aquesta cançó que es diu The Court.

Música de Joan Serrat avui per anar acabant el programa, i ho farem amb el retorn, un retorn per mi molt esperat i inesperat, però que jo tenia ganes. El Sol Lagarto també tornen amb noves cançons, tornaran amb nou disc i han fet presentació a la ciutat de Barcelona, i de moment tenim enregistrada aquesta primera cançó que es diu Fuego. Amb ells avui hi posem punt i final al Delicatessen. Gràcies per ser-hi, com sempre, i sigueu molt exigents amb la bona música.

0: d'Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Yo, ex, crash out. Yo, ex, emotional lash out. Yo, you don't appreciate.

els estius. Escolta i cap.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: d'estiu. Escolta i cant.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Escolta, Zicat.
1: Has seen the devil dance on set.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb...

nostres festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Escoltes ICAT.
1: Si vas más a fondo, no sé pilotar. Ah.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: comencen parefa, però no són pares. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Dead Boys!
1: Un master, brazos de un mister, books de un pijo, gani un hipster, jugaban en el twister.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

I'm all X crash out, yeah. X emotional lash out, yeah. You don't

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.